Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Say what?
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Board to Be Back. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la Catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una...

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: No ha acabat. I tot plegat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres. I és que els valors més elevats amb prou feines passaran dels 26-27 graus.
2: I en plana política...

0: I seguimos, eh? Carles, on anem avui? Què fem?
1: Avui he pensat de fer una activitat molt interessant que penso que... I a més, jo crec que pot ser de promoció del nostre patrimoni cultural i natural que tenim aquí a Catalunya. L'11 d'octubre del 2026, d'enguany, d'aquí la setmana vinent, l'Ajuntament de Olesa de Bonesvalls i Begues uneixen conjuntament el que diem la passejada pel Camí Ral. No sé si algun... La temporada passada va ser molt pesat amb el tema del Camí Ral. El Camí Ral, perquè per recordar el que és un camí de l'època medieval que originava des de Barcelona fins a Vilafranca del Penedès i passava per diverses poblacions. Passava per Sant Boi, també. Passava per diverses poblacions. I era el camí de mercaderies, de contacte, de comunicació, des del Barcelona fins al sud. Vilafranca del Penedès anava cap al sud de Catalunya. I va ser una via molt important. Quan es va construir el pont de Molins, aquest camí va desaparèixer. Fixeu-vos que va ser un daltabaix econòmic, social i cultural molt bèstia. Sant Climent, que era un dels llocs que passava el Camí Ral, van haver de demanar a les autoritats competents en aquella època que a veure si podien fer alguna cosa per promocionar econòmicament el poble, perquè el Camí Ral era la seva font econòmica i social. Bé, doncs aquests dos ajuntaments, conjuntament amb entitats culturals, per exemple, el grup de recerca rural, que és d'Olesa de Bonesvalls, i el grup de cultura de Begues, organitzen aquesta passejada. Cal dir que és una iniciativa, diguem, social, en el qual aquests dos col·lectius, aquestes dues entitats, se dediquen a recuperar trams que estan perduts perquè l'abandonament d'aquest camí i després de la construcció de noves infraestructures i noves entitats doncs es va eliminar. Llavors aquestes dues entitats se dediquen a recuperar a trams d'aquest camí. Llavors cada any, això és una passejada per aquest Camí Ral. I és un camí que va des d'Olesa de Bonesvalls fins a Begues, o al revés, de Begues a Olesa de Bonesvalls. Olesa de Bonesvalls, algú dirà, ostres, Olesa de Bonesvalls, Olesa de Bonesvalls, ja ho vas dir aquí, hi ha un hospital medieval preciós, enorme, que té aquest sentit de la importància d'aquest Camí Ral en aquell moment. Olesa de Bonesvalls era significatiu per al seu hospital, Bueno, és el dia 11, cal apuntar-se, comença a les 9 del matí en el bar comença l'inici al Cargolet, al bar Cargolet, que està a Begues Park, i ja està indicat, i es va cap a Olesa de Bonesvalls. És una bona recomanació per anar a la família, etc, perquè el que vulgui anar i recuperar la nostra història, el Camí Ral, doncs és molt important. Vinga, gràcies.

0: Vinga, va, ja estem a la secció de llibres de la Cristina Puigverd. Què tal, com estàs, Cristina? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui intentarem fer una cosa molt, una mica rara que no hem fet mai, però que sortirà, eh? Estem fent una trucada WhatsApp.
1: Vinga, anem a provar-ho. Laia, et poso en el micròfon.
0: Hola, Laia, a veure. Hola. Mira, millor parla tu amb ella i això et sentirà perfectament, tot el que li digui jo. A mi no em sentirà, però no passa res.
1: A veure.
0: Vale, amb qui estem a l'altre costat del...
1: La sentiu, la Laia? No, eh?
0: No, però potser perquè has de
2: Hola,
0: posar...
2: Laia.
0: Has de posar l'altaveu, bueno, posa si vols el...
1: Sí,
0: posa l'altaveu, ja està.
2: Posa
0: l'altaveu. Sí, no preocupes.
1: A veure, ara.
0: Ara, Laia?
1: Hola, Laia.
3: Hola,
0: Laia. Ara sí.
2: El que fa la tècnica, eh?
0: Amb qui estem avui, Cristina?
1: Doncs mira, avui estem parlant amb la Laia Bové, que és l'autora de Saber Tornar. Així, llegeixo una mica la biografia, no? Que diu que la Laia, que és del 85, el millor any del món, que és, és patinadora sobre gel... i és una passió que sempre l'ha dut a viatjar per tot el món, ha viscut als Estats Units i ara és artista multidisciplinària i actualment doncs, està compartint tallers d'escriptura creativa i també doncs, està escrivint articles en català i en anglès per diverses publicacions, ha col·laborat al 3CAT i ara Saber Tornar és la seva primera novel·la. Crec que serà la primera de moltes a jutjar per la meva opinió sobre el llibre que ha escrit. Us explico. Aquesta novel·la és el club de lectura que tenim el proper 8 d'octubre. Jo feia temps que tenia moltes ganes de llegir la Laia i per fi ho hem aconseguit. Ve el dijous que ve. Jo ja l'he llegit, ja li he donat uns 5 estrelles perquè em va encantar. I llavors pues, vaig dir, escolta, pues, abans de fer el club de lectura, per què no la portem a la perifèria i que ens expliqui una mica per què val tant la pena llegir Saber Tornar. Laia, jo podria seguir parlant de la novel·la, però ens expliques tu una mica què és Saber Tornar?
3: I tant. Bueno, primer, gràcies per convidar-me. I Saber Tornar, doncs sí, és la meva primera novel·la. I a mi m'agrada, quan ho resumeixo, quan la gent em diu, digue'm en tres paraules o en poques paraules, jo sempre dic que som catalans fent coses.
1: Catalans fent
3: perquè
1: coses,
3: perquè realment
1: sí.
3: És una història molt casolana, és una història molt, molt d'aquí, i això, doncs, són dos personatges joves que ens troben en un moment doncs, de transició vital i han de decidir cap on van.
1: Molt bé, i què és per tu Saber Tornar?
3: Per mi Saber Tornar és redescobrir-nos una vegada i una altra, no? Abans comentaves doncs, el munt de coses que faig o que he fet, i és perquè a mi sempre em dona la impressió que podem, passi el que passi la vida, doncs podem reinventar-nos, podem trobar un nou camí, i crec que potser aquest és una mica el rerefons de la novel·la.
1: Molt bé. Sí, realment, si entrem una miqueta en el que seria l'argument, no? Tenim una noia molt, molt ambiciosa, de 26 anys, que està als Estats Units fent carrera, i tenim un noi al que li ha passat alguna cosa, que està tornat a viure a casa dels seus pares i està en una feina doncs bastant, bastant explotadora, no? I estan tots dos una miqueta estancats en aquest moment, no? D'explotació laboral i una mica tot... És un burnout de la vida en general. Llavors, llavors anem veient, no?, com va evolucionant totes dues vides, no? I com es llencen o no es llencen a canviar certes coses de la seva vida. A mi que m'agrada molt tot el tema del procés creatiu, com vas filar tot aquest entramat, no? Aquestes dues vides paral·leles que s'entrellacen o no s'entrellacen, no? Però com ho vas filar? Perquè fossin dues històries que eren la mateixa, no, alhora?
3: Crec que al principi, bueno, primer jo vaig tenir una imatge doncs, de cap a bastant al final de la novel·la, que és el que va inspirar a posar-me a escriure, i els dos personatges van sortir bastant orgànicament. I va arribar un punt que em vaig adonar doncs, això, que eren dues històries paral·leles que volia explicar totes dues, no? Que només explicar-ho des d'un punt de vista, tot i que és en tercera persona, em semblava que, li faltaria, no sé, li faltaria alguna cosa. I llavors va ser quan vaig desdoblar-ho i vaig dir, crec que això són dues històries paral·leles que s'han d'explicar conjuntament.
1: Llavors, la teva història, el teu saber tornar, té un punt que jo crec que és molt important i molt necessari, on es tracta la diversitat, no? Totes les realitats que ens trobem actualment a la societat, però que... Uh-huh. Però que en els llibres no hi sol ser, no? La setmana passada, que vaig estar parlant de Punt de no retorn, de la Maria Climent, parlava en el programa de la necessitat de parlar en tots els dialectes de la llengua catalana i de llegir-la. I aquí ens trobem, el català és estàndard, però en canvi ens trobem amb diferents realitats. No sé si en vols parlar.
3: Sí, a mi ja fa molt de temps, però jo vaig estar molt de temps vivint fora, i realment em va sobtar molt tornar a Catalunya i que seguim igual.
1: Sí.
3: Després de 10-15 anys, això, miro la tele, llegeixo llibres, miro sèries i, bueno, fa una mica de basarda de veure que segueixen sent la mateixa gent, dient els mateixos discursos, quan la societat catalana és increïblement diversa i hi ha moltíssimes històries que s'han d'explicar. I igual que jo puc llegir la història d'un senyor blanc que se'n va a l'Everest i trobar-hi coses en comú amb la meva vida i poder-ho llegir, crec que ha arribat l'hora, doncs, de fer el contrari, no? I que la societat catalana blanca, doncs, llegeixi una mica també de diversitat i que s'hi vegi reflectida, sobretot.
1: Sí, precisament per això jo he trobat el discurs com molt adient, no? Al final, així també per concretar, doncs trobem una persona paraplègica, trobem una persona racialitzada, diverses persones racialitzades, i crec que és pues això que dèiem, no? De ja va sent hora de, doncs, que puguem llegir, que no tothom hagi de ser una persona blanca, que sembla la colonització, això. Llavors,
3: ho és
1: tal qual, però no ens en traiem d'allà. Llavors, jo et volia preguntar, perquè jo veig per Instagram que segueixes escrivint, que em fa molta gràcia quan els posts que dius, bueno, aquesta setmana he escrit el dilluns tal, el dimarts tal, el dimecres tal, fas tallers d'escriptura també. Quins són els teus futurs projectes? Et podrem llegir aviat?
3: Aviat no ho sé, perquè una altra cosa de la que parlo molt a xarxes és de vida lenta i anar a poc a poc.
1: Sí.
3: I jo no tinc cap mena de pressa. Sí que estic escrivint el que espero que en algun moment sigui la segona novel·la.
1: Molt bé.
3: Però quan serà això? No ho sé pas. El primer dia que em vaig asseure a escriure-la vaig dir, saps què? Crec que intentaré fer-ho més ràpid que l'altre. I crec que al final de la primera sessió d'escriptura ja vaig dir, bueno, és igual.
1: Doncs potser no.
3: Això no hauria de ser la... No, potser no, perquè triaré el que trigui, el procés, com tu bé saps, és...
1: Sí.
3: Puja i baixa, i ara vaig endavant, ara estic un mes que no avanço, bueno, doncs acabaré quan acabi, no tinc cap pressa, i ja hi arribarem.
1: Molt bé. Bueno, aquesta vida lenta també ens dona aquestes oportunitats, no?, de poder fer-ho bé al teu ritme i com et surti de l'ànima. Mm-hmm. I ja per acabar, perquè ja s'acaba el programa i tu també tenies un tema a les 10, tres llibres que la Laia Bové recomanaria, a part del Saber Tornar.
3: Tres llibres que recomanaria?
1: Sí.
3: Aviam, deixa'm pensar, eh? Primer de tot, recomanaria moltíssim Cendra, de Carla Costa, perquè a mi em va agradar moltíssim. I és un llibre que es llegeix força de pressa i que t'enganxa moltíssim. A mi em va agradar molt i és una autora contemporània. Després recomanaria L'habitació d'en Giovanni, de James Baldwin, que s'ha llegit. I el tercer... Bé, sempre recomano el que no he escrit El segon origen, si no l'he llegit, l'he llegit.
1: Molt bé, està tothom aquí en el programa dient sí, aquest.
3: Perfecte.
1: Molt bé, doncs jo crec que ho deixem aquí. Jo crec que qualsevol persona que no se l'hagi llegit, Saber Tornar, li ha donat una oportunitat, perquè és una història que es cuina a foc lent, que de veritat s'ha de llegir. aprofiteu les recomanacions de la Laia, que també fan molt bona pinta, i ens veiem aviat.
3: Moltes gràcies per convidar-me.
1: A tu. Adéu, adéu.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Pues esto es nada más y nada menos que los 100 discos más vendidos de la historia. ¿Y quién nos trae esto? Pues nada más y nada menos que a la Mick Joan. Joan, ¿de qué va la cosa, güey?
1: Voy a meter un poco de metralla porque a ver si sigue lloviendo.
0: Y eso, eso...
1: Mica, es que avui es donen moltes coincidències, eh? Alerta el que vaig a dir.
0: Bueno, pues...
1: Número 69 de la nostra llista trobem el segon disc de la banda de hard rock Led Zeppelin, anomenat senzillament Led Zeppelin 2, que és... Tinc una cosa, però ja la deixo. Vinga, escoltem de rerefons la balada Thank You, gràcies, que obre les portes a la presència en els discos de hard rock de començaments dels 70 i finals dels 60 de les balades, les famoses balades. Doncs els Led Zeppelin van ser uns pioners, impecablement interpretada per uns músics que aquest disc va catapultar a la fama. Still be you and me. Led Zeppelin 2 està considerat el disc més dur de la banda i és un disc d'una importància històrica absoluta en el món del hard rock. Doncs es considera el disc que va consolidar el so hard rock i heavy metal, i té la particularitat que va ser la banda capaç de destronar els Beatles en el número 1 de les llistes de vendes, traient els Beatles amb el seu Abbey Road de les llistes i posant aquest Led Zeppelin 2. És un disc que està plegat de bones cançons, de Lemon Song, Thank You, Heartbreaker, Living Login Mate, el Ramblon, la famosa Moby Dick, que inclou un dels solos de bateria més importants de la història. I sobretot el tema que he escollit, que es diu Hulot Alof, que és una de les cançons més emblemàtiques d'aquesta banda, amb un riff que ja és història. Recordem això que us he dit abans, es va publicar el 22 del 10 de 69, és el número 69 de la llista, i el 69 que és el número eròtic per excel·lència. I aquesta cançó és una cançó que és una cançó pornogràfica, perquè dintre la cançó es simula un orgasme entre el senyor Robert Plant, cantant de Led Zeppelin, i la guitarra de Jimmy Page.
0: Vaya tela,
1: eh? I escoltareu, si us fixeu, en aquest tema. I res, uns 25 milions de còpies, 9 temes, 41 minuts d'autèntica bogeria. Sentim Hulot Alof.

Avui us parlaré del tema I Will. Ho faré, I Will, que és una cançó dels Beatles que van publicar el 1968 al doble blanc i que, com la major part d'aquell àlbum, es va crear durant la seva estada a l'Índia. El que estem sentint, però, és una mica diferent. És la versió reggae que l'actor britànic Tim Curry, que es va deixar a finals d'agost, va incloure el seu primer àlbum en solitari, Read My Lips, publicat el 1978, tot ple de versions com aquesta. El va tenir un gran èxit als teatres de Londres i Broadway en musicals com The Rocky Horror Show durant la primera meitat dels 70 i en obres com ara Amadeus i Spamalot. Al cinema també va tindre pel·lícules bastant conegudes. Per destacar tres de les més, tenim Legend, de Ridley Scott, on és el senyor de la foscor que s'enfronta a Jack, interpretat per Tom Cruise. Tenim La sola casa 2, perdut a Nova York, que fa de conserge de l'Hotel Plaza, o Els tres mosqueters de 1993, que és el dolent cardenal Richelieu. En aquest tema també era famós amb aquesta pel·lícula El for Love, de Bryan Adams, però, bueno, és un altre tema, això. A nivell discogràfic només va publicar un parell d'àlbum més, perquè es va centrar més justament en la carrera d'actor. Una darrera curiositat seva relacionat amb Legend. Cada dia de rodatge i abans de començar, en Tim es passava 5 hores i mitges de rum de maquillatge i quan acabava una hora més amb una banyera per dissoldre la pega de la pròtesi. I la versió que sentirem en uns moments és la que la cantant estatunidenca de bluegrass country pop Alison Krauss va publicar l'any 1995 al seu setè àlbum d'estudi. Qui no la conegui, l'Alison, nascuda el 23 de juliol de 1971 a Illinois, ha guanyat 27 premis Grammys, 5 d'aquests en una sola nit, per l'àlbum Raising Sun, que va publicar amb Robert Plant de Led Zeppelin. Mira, com el Joan, Led Zeppelin fins i tot arriba aquí. Aquesta fita l'han aconseguit molt poques cantants, com ara Alicia Keys, Beyoncé o Amy Winehouse. La versió que sentirem de l'Alison és més acústica i íntima que aquesta del Tim. I així que sense més demora anem a sentir la mandolina, les guitarres i el seu violí que tocava des dels 5 anys i sobretot la seva increïble veu. A veure què us sembla.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants. Amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes d'Anita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una

0: Figa flower, ce l'ho capiti. Dei, dei, dei, sembra buona compagnia. Presente arriva l'invitazione qua, la consulta. Figa flower.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.
2: Del revés, del revés, del revés, del revés, del revés.

Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
3: Let's go.

Molt bona nit, senyores i senyors, i rebeu la nostra més cordial benvinguda a l'edició d'avui de Jazz Setmanal, un programa de i pel jazz com hi ha molts i que els trobaràs al llarg del dial, però en qualsevol cas el nostre és diferent. Diferent perquè, contràriament a la immensa majoria dels programes de jazz, el nostre no gira al voltant d'un instrumentista, ni d'un estil determinat, ni d'una època, ni d'un instrument. Jazz Setmanal es centra en els estàndards, en aquells temes coneguts àmpliament i estimats tant pels instrumentistes, que gairebé tots els inclouen en el seu repertori habitual, com pels afeccionats que els coneixen, els reconeixen i se'ls estimen. I bé, l'estàndard que he triat per repassar temporalment, sempre iniciant en la versió més antiga per acabar amb la més actual, és un d'aquelles melodies absolutament inqüestionables. Estic parlant del famosíssim Fascinating Rhythm, un tema escrit l'any 1924 per George Gershwin amb lletra del seu germà Ira. Es va estrenar com a part de la comèdia musical Lady Be Good a Broadway, concretament a l'1 de desembre de l'any 1924, i va tenir com a estrelles els germans Fred i Adele Astaire. Per cert que l'any 1941 es va estrenar una pel·lícula basada en aquest musical de 1924, precisament amb el mateix títol i dirigida per Norman MacLeod i protagonitzada en aquest cas per Anne Southern, Robert Young, Lionel Barrymore i la ballarina Eleanor Powell. Doncs bé, un cop feta la presentació, un cop explicat els antecedents i situat en el seu context, començarem amb el repàs cronològic a aquest Fascinating Rhythm. I ho farem amb una versió protagonitzada per la Big Band de Stan Kenton i, doncs bé, per això ens haurem de situar l'any 1953. Fascinating Rhythm per la Big Band de Stan Kenton.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Big Band de Stan Kenton, que va enregistrar entre els dies 28 al 30 de gener de 1953 i als estudis Capitol a Hollywood, i que aquest àlbum es va publicar amb el títol de Sketches of Standards. Doncs bé, d'aquest hem recuperat la versió que tot just acabem d'escoltar. Amb arranjament de Billy Russo i direcció del propi Stan Kenton, l'orquestra estava formada per músics d'una extraordinària qualitat. A tall d'exemple, anomenar el propi Stan Kenton a la direcció i al piano, Conte Candoli i Maynard Ferguson a la secció de trompetes, Frank Rosolino o Bill Russo als trombons, Lee Kunitz, Richie Kamuka o Bill Holman a la secció de saxos, Stan Lewy a la bateria, bé, un llarg etcètera i un llarg llistat de grans instrumentistes. Bé, que a continuació d'aquest 1953 avançarem un any per detenir-nos en el 1954 de l'orquestra de Stan Kenton a Buddy DeFranco, acompanyat pel quartet del pianista Oscar Peterson, d'un àlbum editat en el segell Phoenix amb aquest mateix títol, Buddy Franco and the Oscar Peterson Quartet, i que va ser enregistrat el 29 d'octubre de l'any 1954 a la ciutat de Los Angeles, us oferim la seva lectura.

Doncs bé, acabem d'escoltar el Buddy DeFranco i l'Oscar Peterson Quartet, és a dir, Buddy DeFranco com a clarinet i solista principal, acompanyat per Oscar Peterson al piano, Herb Ellis a la guitarra, Wright Brown al contrabaix i Louis Belson a la bateria. Bé, i continuarem avançant en el temps ara per atonar-nos en l'any 1961, quan el bateria Buddy Rich, al front d'un grup anomenat The Buddies, enregistra pel segell Argo, un àlbum que s'edita amb el títol de Playtime i que es va enregistrar els dies 3 i 4 d'octubre de 1960 als estudis Ter Mar, a la ciutat de Chicago. Doncs bé, si us sembla, anem a escoltar a Buddy Rich and The Buddies.

Doncs bé, acabem d'escoltar Buddy Rich and the Buddies, és a dir, Buddy Rich a la bateria i líder del grup, John Morris al piano, Richard Evans al contrabaix, Sam Most a la flauta, Bill Wayne a la guitarra i Mike Magnieri al vibràfon. Buddy Rich, un dels bateries més virtuosos i més espectaculars de la història del jazz. Músic nascut el 30 de setembre de l'any 1917 al barri de Brooklyn, a New York, i que ens va deixar el 2 d'abril de 1987 a Los Angeles, víctima d'un infart de miocardi. Entre aquestes dues dates, una vida dedicada a la bateria i a la formació de grups i big bands. Bé, i ara tot seguit ens detindrem en l'any 1962, quan Andreas Ludwig Previn, André Previn en el món de la música, pianista i director d'orquestra estadounidenc però d'origen alemany, de fet, ell va néixer a Berlín el 6 d'abril de l'any 1929, enregistra en formació de trio un àlbum que va dedicar a la figura de Fred Astaire amb un inequívoc títol, The Arthur Previn Trio, A Tribute to Fred Astaire, en el que recull algun dels temes que aniran per sempre lligats a la memòria d'aquell extraordinari ballarí i cantant. Evidentment, no podia faltar en aquest àlbum la seva versió del Fascinating Rhythm, aquest títol al que estem dedicant al programa. El trio d'André Previn.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista André Previn, amb André Previn al piano, Red Mitchell al contrabaix i Frank Kapp a la bateria. I a continuació avançarem fins l'any 1976 per escoltar la lectura que ens van deixar un duet excepcional. Estic parlant de Joe Benuti al violí i de Earl Hines al piano, que en aquesta data publiquen un àlbum que s'edita en el segell Chiaroscuro i que surt a la venda amb el títol de Hot Sonatas. Dos grans de la nostra música, Joe Benuti i Earl Hines. Escoltem-los.

Doncs bé, una versió del nostre tema d'avui, d'aquest Fascinating Rhythm, a duet, protagonitzades concretament per Joe Benuti al violí i Earl Hines al piano, dos virtuosos en els seus en respectius instruments. I continuem avançant, i ara ens aturarem l'any 1991, quan es publica un disc a nom del pianista italià Enrico Pieranunzi. El disc s'edita amb el títol de Parisian Portraits i és un àlbum que s'enregistra el 2 d'abril de l'any 1990 als estudis Gimmick, a la població francesa de Yers. Enrique Pieranunzi és un pianista, compositor i arranjador nascut l'any 1949 a la ciutat de Roma. Amb estudis de piano clàssic, es va aficionar al jazz degut a la passió que tenia el seu pare. El pare d'ell era guitarrista i admirador, evidentment, de Django Reinhardt. Doncs bé, escoltem a Enrico Pieranunzi a piano sol.

Doncs bé, acabem d'escoltar el pianista italià Enrico Pierannunzi amb aquesta lectura molt personal d'aquest Fascination Rhythm, el que estem dedicant al tema d'avui i que hem recuperat d'un disc que hi van registrar l'any 1990 amb el títol de Parisian Portraits. Bé, i ara i tot seguit escoltarem el senyor Mill Hinton, aquest extraordinari contrabaixista que ens va deixar una versió també molt especial del tema. I dic molt especial perquè està acompanyat únicament del pianista Kenny Washington. Per escoltar-lo ens tindrem que traslladar, ni que sigui mentalment, fins al 7 de setembre de l'any 1990. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat aquest duet format per Milt Hinton al contrabaix i Kenny Washington a la bateria. Hem estret aquesta versió d'un àlbum titulat The Basement Tape i que es va enregistrar el 7 de setembre de l'any 1990. I tot seguit saltarem fins a l'any 2009. Hem canviat de segle per escoltar el saxofonista i flautista Bud Shank, un virtuós d'aquests dos instruments, passat a la història el seu solo de la flauta d'aquell famosíssim California Dream del grup vocal The Mamas and the Papas. Bé, diuen els especialistes que va ser el flautista més important de la costa occidental dels Estats Units, tot i això, a partir dels anys 80, pràcticament abandona la flauta en favor de saxo alt, amb un estil molt influït pel gran Art Pepper. Va morir d'una embòlia a la població de Tucson, Arizona, als 82 anys, i just finalitzat l'enregistrament del disc Fascinating Rhythm, els dies 29 i 81 de gener d'aquell mateix 2009. Escoltem la lectura de Bud Shank.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament Fascinating Rhythm, enregistrat entre els dies 29 al 31 de gener de l'any 2009 en directe amb un club anomenat The Jazz Bakery a la població de Culver City, hem escoltat Bud Shank al saxo alt, Bill Mays al piano, Bob Magnusson al contrabaix i Joel La Barbera a la bateria. I bé, ja plenament situats en el segle XXI, a continuació anem a rebre el trio del pianista Ted Rosenthal, que l'any 2014 publica un disc amb el clarificador títol de Rhapsodia in Gershwin. Evidentment, l'àlbum està dedicat a les composicions de George Gershwin. Tot i que es publica en el 2014, es van registrar els dies 16 i 17 de juliol del 2013 en els estudis Trading 8 a la població de Paramus, a New Jersey. Bé, en un disc dedicat als germans Gershwin, era evident que no podia faltar la lectura d'aquest Fascinating Rhythm, el que avui estem dedicant al programa.

Doncs bé, hem escoltat el trio de Ted Rosenthal, amb el propi Ted Rosenthal al piano, amb Martin Wynn al contrabaix i Tim Horner a la bateria. Bé, i finalitzarem el recorregut en l'any 2017 escoltant el saxofonista tenor Alex Bull al front del seu sextet, i que també van dedicar un disc a l'obra dels germans Gershwin amb el títol de All About Gershwin. Són 11 temes que composen aquest àlbum. Doncs bé, el quart track és precisament el nostre tema d'avui. Per acomiadar-nos, escoltarem el sextet del senyor Alex Bull.

Doncs bé, ells són Alex Bull, saxo tenor, líder i arranjaments, Simon Plotfenedor a la trompeta, Timothy Harbour al trombó, Constantin Kramer al piano, Max Leib al contrabaix i Julian Fau a la bateria. I us hem de dir adéu, una edició més. El temps ha estat l'enemic invencible. Només ens queda temps per agrair la vostra sintonia i recordar-vos que, si és del vostre interès, podeu recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora o accedint als perfils de Facebook Jazz Setmanal, Mostra de Jazz de Sant Boi o el meu particular. Cliqueu sobre el logo del programa i us enllaçarà amb el portal ivox.com.

Doncs bé, amb el grup de Alex Bull us diem definitivament adéu. Fins la propera setmana, si ens voleu escoltar, evidentment. Un cop més, doncs, donar-vos les gràcies per la vostra sintonia i, m'acomiado amb aquest habitual a reveure, amics.

0: sexy bitch. Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una...

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.